0: jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
2: Y recordad que, bueno, ahir van els comensals festes patronals de Peñíscola 2026 i aquestes eren les paraules de l'alcalde, Andrés Martínez.
3: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes, i just aquest any hem volgut encara pues, respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són pues, centenars de xiquets que gràcies a ells pues, van passant per la plaça, i també els dies dels jubilats pues, mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és
2: I com bueno, tot el món sap, són les festes patronals de Peñíscola. Avui justament és el dia de la patrona i la programació es començarà a les 10 i quart en la concentració en un ram de clavels blancs per adornar el manto de la Verge de l'Ermitania i el passacarrer fins a l'ermitori de la Verge. A les 11 tindrà lloc la missa i al finalitzar l'actuació del grup cultural de danses en la intervenció dels dansants i llauradores acompanyats per l'associació musical Verge de l'Ermitania, Dulçaina i Tamboril. A les 5, l'últim dia de la novena en honor a la seva patrona, la Verge de l'Ermitania, i la processió pels carrers del casc antic. Al finalitzar, segona actuació del grup cultural de danses en la intervenció de dansants i llauradores, cavallets, i la representació final de la popular dansa batalla de moros i cristians. En finalitzar, bombardeig de trons que posarà el broche final a l'emotiu acte. I a la 1:45 de la nit, el ball amenitzat per l'orquestra Miami Show. Fins ací les notícies del dia d'avui. Ens veiem, com sempre, als nostres programes de les 12:20.

0: a la nostra costa. Aquest dissabte, 12 de setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K nocturn de Vinaròs. Preparat per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània, amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web hj-crono.es. 10K i 5K nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatló Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló.
1: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui 9 de setembre del 2026. Sigueu benvinguts a l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Avui, com sempre i com totes les setmanes, tenim el nostre programa de Pixel Maestrat en Albert Gavaldà, que bueno, ens comente o sobre informàtica o sobre viatges. Vos hi són la seva entrevista.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just
2: want to say. De nou, a Vinaròs tornen les botigues al carrer. El diumenge 13 de setembre, des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat i travessia Safon, on trobaràs gran varietat d'articles de qualitat i a uns preus increïbles. Són els teus comerços de proximitat. Vinaròs, sempre endavant. El 13 de setembre, al cor de Vinaròs, les botigues al carrer. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
3: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
4: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat. I com ja va ser norma aquestes últimes setmanes, avui tornem a tenir Agustín Chaler, l'infatigable viatger vinarosenc, bueno, vinarosenc, no, o més del món que de Vinaròs, perquè està més per ahir que no a Vinaròs. I avui parlarem amb ell de Nova Zelanda. Van començar per Tailàndia, van continuar per Egipte, i l'últim programa van parlar de Turquia, i avui toca Nova Zelanda. Benvingut un dia més, Agustín.
5: Hola, benvingut, Albert, i gràcies per donar-me aquesta oportunitat de parlar de les Antípodes, el país més llunyà que podem anar des d'Espanya, des de Vinaròs.
4: I per què han d'anar tan lluny? Explica'm-nos, per què val la pena anar a Nova Zelanda estant a l'altra punta del món, literalment?
5: Pues val la pena perquè és pràcticament el contrari de lo que som nosaltres, no? Mai havia vist un país tan brutalment diferent, només té alguna arrel europea, producte de la immigració de fa anys, anglesa, d'algunes tradicions, però jo és un país bastant més de la cultura pacífica, maori, que de l'estampa europea. És una miqueta diferent a Austràlia.
4: És curiós, perquè sent de la Commonwealth i tal, bueno, anglòfon, pensava que tindria més rasgos europeus, però així tot té molt de...
5: Té molt d'aborigen, sí. Té molt més d'aborigen, la cultura és molt més aborigen que europea, crec jo, eh? Vaig al meu pare. I Austràlia, doncs, encara és 50-50.
4: Ah, llavors, a Nova Zelanda, este gran desconegut per la majoria, perquè l'estat tan lluny, entenc. Sí que a través de notícies o pel·lícules com El Senyor de los Anillos... O...
5: Sí, ara parlarem una mica.
4: Sí, hi ha algunes referències. Quins tòpics hi ha d'aquest país, diguem-ne, per bueno, a bé o per
5: raó? Primera te diria perquè tenim que anar a Nova Zelanda, no? Bueno, perquè jo crec que és un dels grans viatges de natura que hi ha al món. Hi ha tres o quatre regions que es pareixen molt, no? Que serien Noruega, Islàndia, la Patagònia xilena, especialment al sud, i Nova Zelanda. Aquests tenen un ecosistema paregut, no? Pots anar des de muntanyes extraordinàries a grans llacs de color turquesa, una costa espectacular i molt solitària, parcs nacionals inolvidables amb una fotografia escènica increïble, no? I això Nova Zelanda el reuneix en un territori relativament petit, no? Com podria ser Islàndia, no? És a dir, En aquest cas té dos illes, no? I té paisatges volcànics molt actius. Pots navegar dins d'un fiordo moltes hores, pots aproximar-te a tocar la morrena dels glaciars, que estan en clara regressió, se nota molt el canvi climàtic. Pots anar per bosques humits, no? com en els antics temps, s'aguanten molt bé perquè hi ha molt poca població. Pots observar ballenes, vale? A Caicoura, un lloc fantàstic. Pots cruzar llacs de color turquesa en caiac i pots anar per platges salvatges on només estàs tu. Té la platja més llarga del món, vale? I bueno, després pots conduir, si t'agrada conduir, pots conduir per carreteres sense límit tot sol, no trobaràs a ningú, de quan en quan passa alguna ovella, però bueno, tens una gran sensació d'espai i de llibertat a Nova Zelanda.
4: Aquest seria el motiu principal, no? La natura, els grans espais, pues, també el plaer d'haver anat el més lluny possible des del planeta Terra, diguem-ne, perquè per arribar a Nova Zelanda amb l'avió, evidentment, has de fer una escala, dos escales. Quines escales faries per arribar?
5: No, quines escales fas, és obligat. L'escala anterior és Sydney, vale? És a dir, molt pocs vols van a Auckland directament, a no ser que siguis alguna companyia americana, però tu per Estats Units no vas. Aleshores, primer has de fer una escala prèvia. Normalment podries fer a lo millor Emirates o Qatar, que són dos companyies molt fortes, o Turkish, vale? I d'allí anar a Sydney i de Sydney a Auckland. Possiblement pot haver alguna companyia d'aquestes que t'he dit que voli directament a Auckland, però normalment són dos parades i és un viatge llarguíssim on arribes totalment descol·locat, no? Arribes i no saps ni a quin dia estàs ni a quina hora estàs, has menjat 3 o 4 vegades durant 2 dies, més val que no mires el rellotge perquè les hores passen molt lentament dalt de l'avió, no? Mm-hmm. Però bueno, clar, estem a les antípodes, estem al lloc més llunyà que pots anar des d'Espanya, no?
4: Mm-hmm. Quina documentació faria falta? Fa falta passaport, un visat?
5: Sí, fa falta un visat electrònic que val més car de lo normal, i és un visat que has de fer per una pàgina web i l'has de fer antes d'entrar. L'última vegada que vaig estar valia uns 120 euros, mentre que a Austràlia, si fas el model 651, és gratuït un any, però Nova Zelanda no. Nova Zelanda restringís més, és més menut, menys poderós, i sí, però vamos, és molt fàcil entrar, és un visat dels fàcils.
4: Que és un país, en suposo que, bueno, que no hi ha inseguretat en principi, no hi ha problemes.
5: Ja, he vist algun cas de robatori en algun amic meu, en alguna autocaravana, però bueno, és infreqüent, ¿vale?
4: Sí, seria un país segur per les persones que van allí.
5: No sé. Que parlem de tòpics? Que n'hi tens molts.
4: Anna, això, venim ara una vegada del perquè que morava jo a saltar abans. Perquè hem d'anar, quins tòpics tenim? N'hi ha més ovelles que persones?
5: Sí, exactament. Este és el tòpic més conegut de Nova Zelanda. Va haver una temporada, un temps, que sí que hi havia, pues, jo què sé, 20 milions d'ovelles, no? I tu veus muntanyes plenes d'ovelles, no? Val a dir que jo hi he estat 3 vegades, no? 2 vegades sol, fent-lo en transport públic, i la tercera vegada vaig estar molt de temps en la meva nòvia, no? Uh-huh. En autocaravana, que és com recomano desplaçar-se per este país. Bueno, ara ja no estan, eh? Ara ja les ovelles estan més concentrades, no les veus tant, i bueno, el país acull una certa immigració, però bueno, encara continuen havent més ovelles que persones. Però bueno, un altre tòpic seria que Nova Zelanda és el país del Senyor de los Anillos, no? Bueno, no només del Senyor de los Anillos, jo diria, és cert, claro, però és incomplet, no? Han rodat la trilogia del Senyor de los Anillos, que li va donar una imatge turística al país brutal, una espenta brutal, però bueno, reduir tot això a lo que és la cultura maori, claro, té moltes més coses que no el Senyor de los Anillos, no? Un altre tòpic seria que tot és verd i és perfecte, i no és del tot cert. Té paisatges extraordinaris, molt verds, amb molta aigua, i bueno, però també té molta ganaderia, molts de deserts, molts de volcans que creen tota una aureola de terra, diguéssim, dura, infèrtil. Hi ha algun que altre tret que és molt dur de fer i no sempre verd, no? Los neozelandesos són molt relajats, però suposo que la distància de qualsevol punt humà los ha fet certament més relajats de lo que seria un inglés, ¿no? Són bastant menys estridents, no? És un tòpic també que diuen que és el lloc on tot el món practica deports extremos. Home, hi ha gent que va a Queenstown i practica deports extrems, des de llavors és la meca del món en deports extrems, no? Des de deixar-te en un helicòpter o a una morrena i tu baixar esquiant, fins a, bueno, el jetboard este, que és una gran lanxa que va a tota pastilla per rius salvatges i, bueno, fa una temor increïble. Però, bueno, no tots són deports extrems, també hi ha molta cultura. El kiwi és una fruta neozelandesa. Pues no, és mentira, és una fruta xina.
4: Sí, ara m'has fotut.
5: No, és la imatge, no, però bueno, el kiwi realment és una ave nacional, és un pardal, no és la fruta. La fruta és xina. Los maorís són una cultura del passat. Bueno, és totalment fals. La cultura maorí, com t'he dit, està impregnada completament en la societat neozelandesa, i només tens que veure com es comença un partit de rugby, no?
4: Así
5: en
4: el ball,
5: en el haka. Entonces, vull dir, està molt impregnada i ells estan orgullosos de la cultura maorí, no? Bastant més interioritzada i assimilada que no la cultura aborigen a Austràlia, no? Què és el que estic dient? Sempre diuen Nova Zelanda és igual que Austràlia. Mentira. Mentira absoluta. Té moltes més diferències que similituds, diria jo. A més, és molt injust comparar un continent que seria tan gran com Europa en dos isles que sumades serien com Canàries. És a dir, seria, ja es comencem en una partida desigual, no? Entonces, bueno, que Nova Zelanda és molt car, pues sí, això sí que és un tòpic. És un país molt car perquè té que importar moltes coses. Xina, com sempre,

0: Nueva Zelanda, te llogues una autocaravana i fer
1: milles. Sí, l'autocaravana és un 3 en 1. L'autocaravana a un país tan car com aquest te proporciona el transport, te desplaces on vols, el dormir, perquè tu pares al lloc on vols i és un país molt preparat per parar, i després te proporciona el menjar. Tu compres a un supermercat econòmic i te cuines tu mateix a l'autocaravana. És un 3 en 1. Dormir, transport i menjar. Entonces tu ahorres molt de diners. És la manera d'estalviar. I la pots agafar només arribar a l'aeroport d'Auckland i deixar-la a l'aeroport de Christchurch, que és la capital del sud, perquè, claro, és obvio que tens que arribar a un punt i acabar a la capital de la isla del sud, perquè és que seria ridícul que tornessis a desfer tot el camí. És a dir, és com Japó, no? Té dos punts i el que tens que fer és intentar és començar per un punt i acabar en l'altre, fer només un recorregut en un sol sentit.
0: Mm-hmm. Entrem ara a l'apartat que solen fer de lo bo, lo ruït. Bueno, lo bo una mica ja ho han parlat, no?
1: No, però te puc dir coses importants.
0: Vinga,
1: no?
0: Va, endavant.
1: Mira, de lo bo, lo més espectacular és la diversitat del paisatge, la naturalesa. La naturalesa és aplastant, t'aplasta. És a dir, te dones compte de lo bonic que és el món, no? Quan estàs a Nova Zelanda, tot és grandiós, no? Des dels llacs, los fiords, les selves húmedes, els acantilats, les cascades, tot està sobredimensionat, no? És un puesto que té una concentració de meravelles naturals en un poc espai de desplaçament abrumador, no? Després una sensació d'espai, no? D'espai, d'estar sol, de llibertat, no? La facilitat que t'he dit de viatjar, bones carreteres en molt poc tràfic. Una vegada surtes de les capitals, és un plaer conduir, no? Jo sempre dic que a Nova Zelanda és un plaer, no? Austràlia s'ha pesat, perquè passes per molt de desert, i el 75% de territori australià és desert, però Nova Zelanda no, és un plaer, no? Quasi cada curva te trobes un paisatge que t'invita a baixar i fotografiar, no? Los senderos que té uns treks que, si mos dona temps, parlarem només dels més importants, uns treks que són dels millors del món. Després, la gent en general és molt amable, directa i bastant informal, no? És molt directa. Això sí que és britànica, no? Te pregunta el que vol ràpidament i acaba el tema ràpid. No és dialogant i no, tot el contrari del programa de la setmana passada de Turquia, no? Pues aquí no se prenen el temps per parlar, van per faena, no? I després la seguretat, com he dit, és un país bastant segur, ¿vale? Què és lo roïn que té? Pues bueno, una miqueta m'ho han dit, lo allun que està. O sigui, és un drama humà el arribar a Nova Zelanda, no? T'ho has de pensar molt bé i sobretot dedicar-li pues un mes com a mínim, un mes, perquè si no, no veuria res, no, m'entens? Los preus, també és una cosa roïna, és un país bastant car. El clima una mica imprevisible, per això tens que portar una jaqueta multicapes, perquè pot aparèixer la pluja enseguida. Les distàncies que t'he dit que enganyen una mica. Certa massificació en alguns punts, no massa, però en els glaciars de Franz Josef i en el Milford pues, pot hi haver una mica de gent. I després la dependència del cotxe. És un país que jo recomano fer-lo, com he dit antes, en autocaravana. No té un transport públic fiable, no? I, bueno, de coses rares que te podria dir, les cases on t'allotges quan reserves per Airbnb poden estar molt allunyades. Dius, aquí me sortirà el monstro
0: de Tasmània,
1: de Tasmània i me pegarà un mos, no? Conduir per l'esquerra t'has d'adaptar, i al principi costa, no? Tens que tindre un copilot, en el meu cas portava Carme sempre el cotxe, i jo sempre dia a l'esquerra, a l'esquerra, jo li pegava 3 o 4 crits quan arribàvem al semàfor, no? Perquè no s'equivoqués. Després una altra cosa roïna, pues, és que tanca tot pronte. A les 3 de la tarda està tot tancat. Mira, escolta, que vull fer un cafè. Tenen un altre horari diferent. A Austràlia igual, eh? A Austràlia a les 3 de la tarda està tot tancat. Los peus descalços, no és raro veure gent que va descalça, no me faig dir el motiu. Després los pardals s'aproximen molt, sobretot el kea, que és un loro cabronet, alpino, que sempre s'aproxima en molta gràcia, però el que ve és a robar-te algo, no? I moltes vegades m'he trobat alguna motxilla oberta i el bitxo m'ha fet una malesa, vull dir que ha esparcit tot. Després una altra cosa molt important, les sandflies, que són les mosques d'arena. Són uns petits mosquits que te piquen contínuament. I només tens que aproximar-te a un riu o a un lloc humit i veuràs com és terrible. Has de tancar la boca o posar-te un mocador perquè t'entren a la boca i has sopat, no? Pràcticament.

0: Proteïna,
1: entonces,
0: no?
1: Bueno, sí, són molt serios en la biodiversitat, molt estrictes. Ojo en fer algo roïna a un glaciar, sortir d'un camí, perquè són molt estrictes i les multes són molt fortes.
0: Agustí, anem a lo que més ens importa de Nova Zelanda, del programa aquest, de la ruta. També hi ha l'apartat del menjar, però no voldria jo agafar molt de temps lo del menjar amb lo que hi ha, perquè si no ens menjarem el temps i la ruta que fa, els punts més importants de visita de Nova Zelanda, trobo jo que és el que més interessa a la gent per saber per on comença la ruta des de que aterrissa a Nova Zelanda i quins llocs imperdibles ha de fer de Nova Zelanda. Sí.
1: Bueno, només te diré, pas començar en gastronomia, una cosa només. Té un plat que es cuina en pedres calentes baix terra, igual que Xile, igual que la isla de Quiloé, pues a Nova Zelanda se cuina a baix terra. A veure, el recorregut, pues bueno, com t'he dit abans, es començaria per la isla del nord, que és la que té més vols internacionals, pràcticament tots provenint de Sydney, ara Brisbane, que serà la futura capital olímpica, també tindrà moltes connexions. Es començaria per Auckland, que és una ciutat molt agradable, la capital de la isla del nord, que és molt diferent a la isla del sur, no? I allí pues, tens el waterfront, el museu de la guerra i el Sky Tower. És una ciutat impactant que a mi m'agrada molt, no? És la primera aproximació seria a la cultura maori.
0: Quan dius de la guerra, què seria? La Segona Guerra Mundial? O de la
1: sí,
0: guerra...
1: sí. Ells van intervenir molt en la part asiàtica i sobretot en la part turca, també. I van tindre moltes baixes. Inclús hi ha, en gastronomia hi ha pastelets que es diuen los Anzac, que són uns pastelets que recorden i que es donen en les fetges senyalades. Los pastelets típics de Nova Zelanda recorden les batalles de Gallipoli i tot això, no? És a dir, que és mira, unix en el programa anterior de la setmana passada. Després de Auckland me n'aniria ràpidament a Waitomo i a Hobbiton. En Waitomo tinc una anècdota, però si mos dona temps te la contaré després.
0: Sí, sí.
1: Waitomo són unes coves de glowworms, que són aquelles luciérnagues, són fantàstiques. Unes de les millors coves del món, increïbles. Després Hobbiton és el set on vivien els enanets de la pel·lícula.
0: De la
1: no?
0: comarca.
1: Sí, aleshores, bueno, jo vaig ser l'únic. Jo i Carmen, l'home ens va preguntar, bueno, suposo que tots coneixeu el Senyor de los Anillos, i vam aixecar el braç, pues nosaltres no. Entonces, ens va preguntar, què feu aquí? Entonces, bueno, després m'aniria directament a Rotorua, que Rotorua és la capital dels geysers i de les... fa una olor a sofre increïble, és el gran centre geotèrmic de la isla del nord, en cases molt victorianes, i té uns paisatges molt pareguts a lo que seria Yellowstone, no? Aquells llacs en tota una gamma de colors producte de la desintegració de les partícules, i és fantàstic, no? Passejar per los geysers, per les poces de barro, per el llac Rotorua, per les fonts termals, és una meravella Rotorua, eh? Després me n'aniria al llago Taupo i a Tongariro. El llago Taupo és una enorme caldera volcànica molt fotografiable, fantàstica, i el Tongariro és bueno, un dels treks que te volia dir antes, un dels grans treks, és una muntanya volcànica enorme en una escenografia fantàstica, i en això pues, bueno, quasi que arribaríem al sur, no? A Wellington, que és la gran capital, i on has d'agafar el ferri, no? En l'autocaravana mateix tu carregues el ferri, és una miqueta car, i de Wellington vas a Picton, a la isla del sur, que és molt diferent, no? Wellington pues, té també una visita interessant en els funiculars i tot això, no? Està molt bé. Té el museu famós de Te Papa Tongarewa, que jo vaig veure una exposició de la carrera al pol sur, perquè ara, des de Nova Zelanda, també hi ha excursions caríssimes a l'Antàrtida, no? Té un telefèric i un jardí botànic excepcionals. Possiblement el millor jardí botànic de tot l'hemisferi sur està a Wellington. I, bueno, en general, és una ciutat molt agradable. Agafes el ferri, cruces l'estret de Cook en direcció a los Marlborough Sounds, a Picton, que és la capital, i, bueno, ja només aquest trajecte de ferri és fastuós. Si no tinguessis temps i no poguessis fer res més, només aquest trajecte, especialment quan vas arribant a Picton, s'encaixona i vas per un fiordo tipo Noruega, saps? En uns paisatges sobrecollidors, no? En cascades que cauen, Es com si sabores primers pingüinos, els pingüineres, és algo fantàstic, no? I entonces Picton li dedicaria alguna un dia, per exemple, i a Malborough, que són los la zona dels fiordos, li dedicaria per veure alguna bodega. Los vins de Nova Zelanda són molt bons. Després me n'aniria al parc de Abel Tasman i ràpidament el parc, que és unes platges dorades on estan un bosc costero, l'aigua molt clareta i té un trek fantàstic de varios dies. Faria algo de kayak allí i me n'aniria ràpidament a los glaciars, no? Tant al Franz Josef com al Fox Glaciar, que estan en clar retrocés. Tu deixes el cotxe al pàrquing, a camines 2 o 3 quilòmetres i enseguida veus un glaciar impactant, que Sant Colom acaba a la muntanya, acaba amunt, i té una morrena terrosa, no? Veus que hi ha molta terra, perquè els glaciars quan arrastren molta pedra, no? Però en realitat és gel sedimentat allí, no? I pots escalar en pico i en cordes pots arribar fins a dalt, no? També hi ha una altra cosa que és una locura, que és anar en helicòpter, que et deixen dalt i tu vaig esquiant, no? Però bueno, és interessant perquè veus te dones compte del retrocés, no?
0: Sí, el canvi climàtic, que a vegades se nega i està
1: ahí. Veus el Monte Cook, veus el Mont Cook també, que és molt important. Te'n vas a Wanaka després, que tot això són ja tota la costa oest, i és espectacular. A Wanaka és més tranquil que Queenstown i també té moltes excursions, aunque està excessivament fotografiat, perquè tota aquesta zona és la zona on se va rodar El Senyor de los Anillos, i hi ha molts despots i enseguida ho reconeixes, no? Queenstown és fantàstic. Queenstown té un llac fabulós i és una ciutat dedicada als deports extrems de risc, i pots fer des de puenting, paracaidisme, jet boat, que t'he dit, que vas en una lancha ràpida, no? Espectacular. Jo tinc diverses fotos i en una cara de susto que al·lucines, no? I després te'n vas ja al llac Teanau i al Milford Sound, que el Milford és el gran fiordo del sur, no? El Milford és un fiordo, jo diria un dels millors del món, i té el que consideren el trek més bonic del món.
0: En això no? Anem,
1: el
0: això
1: Milford Sound.
0: Parlen del trekking, del senderisme, que abans ho has comentat. Sí. Quines rutes de senderisme prioritaris creus tu que s'ha de fer per Nova Zelanda? Jo de que, perquè clar, en tanta natura que hi ha, en tanta diversitat, en tant de fauna, no? La vegetació molt diferent de lo d'aquí, quina seria la ruta de trekking allí per excel·lència que hauries de fer sí o sí una vegada que estàs allí a Nova Zelanda? I també, bueno, quin tipus de roba tindries que portar? A banda de les botes de trekking, pues, també la indumentària, no? Ja hem dit que el temps pot canviar, fora del tòpic de que canvia 4 vegades al dia. Màniga llarga per evitar lo dels mosquits estos que dies. Quin tipus també d'equipació tindries que portar cap ahí? I també, bueno, si són rutes d'un dia, bueno, serà el que tu vulguis fer, no?
1: Però... Bueno, n'hi ha molts, eh? La roba té que ser roba de deport. La mateixa roba que t'emportaries als Alps o als Pirineus. És una roba versàtil que tu pugues llevar-te capes, no? O sigui, una jaqueta multicapa, ¿vale? Que tu, si plou, te pugues protegir, i si fa molta calor te pugues treure 2 o 3 capes, no? Butxaques tancades, sempre per portar les coses, portar poc pes, com si fos el Camino de Santiago, portar poc pes, i unes bones botes. Les botes són fonamentals, perquè el terreno és molt inestable, és molt plujós, n'hi ha molts de xarcos, n'hi ha molt de fang, entonces unes bones botes són fonamentals a Nova Zelanda. I de treks, pues, una mica t'he dit, el de Tongariro me pareix un trek fantàstic, fantàstic, un trek d'un volcà, que li pegues la volta en uns paisatges llunars impressionants, però requereix una bona meteorologia i està una miqueta en forma. Després el Abel Tasman és molt bonic perquè combina el senderisme en barco. Hi ha trams que tens que passar en un barco i ja està tot preparat perquè tu puguis cruzar i continuar els senderos, no? Després el famós que ja he dit, el Milford, lo pots fer des de avioneta hasta fer-lo en barco, entrar tot el fiord hasta el mar i tornar a la base, o fer-lo pels costats. Té unes cascades imponents que acaben de dalt baix i unes pingüineres. Després el Teanau, el llac Teanau, està el Kepler Track, que és més muntanyós, que són bosques, crestes i vistes sobre els llacs. En el llac Wanaka també està el Roy's Peak, i bueno, hi ha, és que hi ha molts, les isles Stewart Island, per viatges que tenen més temps i es volen allunyar molt de la civilització, està el Rakiura Track, però els que t'he dit són els millors, el Tongariro, l'Abel Tasman, el Milford i el Kepler, que està a Te Anau. Estos quatre són els quatre importants, sobretot el Milford. La gent va a Nova Zelanda per fer el Milford.
0: Seria el punt més important,
1: sí.
0: No?
1: De... Sí, sí.
0: Quin és el que més te va... O quin record és el més bonic que tens tu de Nova Zelanda, allò de que te va sorprendre i vas... Diu, que, cara, només per això ha valgut la pena anar tan lluny.
1: Bueno, tinc molts de records, perquè vaig anar amb la meva nòvia i aleshores va ser un viatge fantàstic. Dels tres que he fet, el primer va ser una mica trist, perquè no té una bona combinació de transport públic, aunque ho vaig veure tot, i llavors ja anava molt adiestrat, no, pel segon. Però bueno, vam gastar quasi dos mesos, 45 dies d'autocaravana, va ser una odissea èpica per paisatges fantàstics. Però bueno, si me tingués que quedar en un, m'has dit un, jo me quedaria en el Milford Sound, perquè és el lloc del món on més rato he tingut la boca oberta, no? És tan magnífic que jo et diria que és clarament, li pot parlar de tu a tu a l'Antàrtida. Realment és un tros de la península Antàrtica que tens la sort de poder-lo fer sense pagar el dineral que te costaria anar a l'Antàrtida, no? Mm-hmm. Això també és car, i tal dels permisos és car, però des de l'ego fer el Milford com ho vam fer nosaltres en un barco, tranquil·lament, disfrutant d'un te i de pastes, i veure aquells paisatges tan immaculats, tan prístims i tan purs, doncs és el record que em trobaria. I després d'anècdotes, doncs te diria alguna, no? Per exemple, les coves de Waitomo, doncs no pots fotografiar, perquè són estalactites, estalagmites, formades en molt de temps i hi ha una il·luminació molt simptomàtica. I vam entrar nosaltres en una parella de polacos, érem dos parelles, no? Una espanyola i una polaca, i posava a cada curva posava no foto, no foto, pa que los glowworms, les luciérnagues, no se despertessin, claro, o les afectessin, no? Aleshores, peguem una curva i de repent se veu els dos polacos posant i la meva nòvia chillant no foto, no foto, no foto. Girem una mica més i resulta que era la guia la que estava fent la foto. Claro, se va quedar, va dir, home, no foto, no foto no vol dir que no me traies la cova, però una foto sí que te pots fer. I la pobra Carmen, pues, se va quedar en la cara blanca, va dir, vale, molt bé. I bueno, moltes, per exemple, era el seu cumpleanys i jo vaig tindre bé al llac Te Anau, vaig contactar amb els del càmping on deixaven l'autocaravana i vaig dir, li vull fer un bon regal, no? I bueno, ni més ni menys que una volta en avioneta per tot el Monte Cook, per totes les muntanyes de Queenston, i va vindre un home ja gran que quan la vaig veure tenia 75 anys, pareixia de la Segona Guerra Mundial en aquells cascos de pell de borreguet, i jo dic, què fas, home? I l'avió pues, era dudós, no? També vaig tindre que agafar jo l'hèlix i donar-li força, espentejar-la, i però bueno, va ser una cosa que Carmen, jo li vaig veure la cara i deu ser uns moments de la seva vida els més impactants, no? Va ser un dels millors regals que pot fer una persona a una altra, no? I des de l'ego va ser un vol panoràmic espectacular.
0: Sense dubte. Agustí, ja estem acabant. Quina seria la millor època de l'any per anar... O sigui, si tenim comptant el calendari espanyol, no? I comptant que està a les antípodes, a l'hemisferi sud, si aquí és estiu, allà és hivern, i també per la climatologia que hi ha per Nova Zelanda, has anat tres vegades, potser... No sé si has anat sempre a la mateixa època, en diferents èpoques...
1: No, en diferents èpoques he anat.
0: Quina seria la millor època d'Espanya per anar a cavall?
1: Bueno, lo primer que tenim que dir és que és a l'hemisferi sud,
0: claro,
1: en lo qual totes les estacions estan canviades. Com són les antípedes, lògicament té quatre estacions, igual que nosaltres, no tan marcades com nosaltres, però bueno, l'estiu fort, que acaba d'arribar jo ara, d'Austràlia, l'estiu és desembre, gener i febrer. Quan aquí fem les vacances de Nadal, allí fa una calor extrema i és el millor moment per visitar Nova Zelanda, crec jo. Sí, és el millor moment, perquè si vas a l'hivern veuràs uns paisatges fantàstics, alpinos, però fa un fred terrible, no? I te pot arribar una ventisca, te pot afectar bastant a lo que és la visita normal del país. Però, bueno, a les persones que li agrada... Jo tinc amics que, per exemple, tinc un amic meu que és un expert, un antropòleg, que és un expert en Sibèria, i ell no concebeix anar a Sibèria si no és a l'hivern, que és quan és autèntica. Pues, bueno, el que li agrada el fred pot anar a l'estiu nostre. Si se'n va ara... Aquí fa una calor terrible a Espanya, doncs ara trobaràs l'hivern austral, no? L'hivern austral, i veuràs un altre tipus de Nova Zelanda, no?
0: Uh-huh. Alcide Chaler, una setmana més hem viatjat amb tu, amb les teves paraules, hem transportat nosaltres amb la imaginació, visualitzant una mica tot el que dius. Sense dubte és fantàstic escoltar-te. I bé, ja acabem per avui. Moltes gràcies, oients de Pixel Maestrat, de Ser Maestrat. Moltes gràcies, Agustí Chaler, una setmana més. I bé, oients de Pixel Maestrat, ens tornem a escoltar la setmana que ve. Moltes gràcies. Gràcies, pues, Agustí.
1: Pues moltes gràcies, i jo acabaria en una cançó de Crowded House, que és un grup el més conegut de Nova Zelanda. Gràcies.
0: Gràcies.
2: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Weiss, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
5: La nit més esperada de l'esport i la festa arriba a la nostra costa. Aquest dissabte, 12 de setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K Nocturn de Vinaròs. Prepara't per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània, amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions, i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web j-crono.es. 10K i 5K Nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatlo Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló.
6: San Mateo, cae el sol y todo empieza.
7: Tardeos Chill en el jardín de bodegas Besalduc Weiss en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre, aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación, 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club, tardeos con estilo.
8: Y también música en vivo con DJ.
9: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
5: I fins així la primera part de l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat. Mos veiem a la 1:07 amb més entrevistes i més notícies.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, dia 9 de setembre del 2026. Avui tenim l'entrevista a Evaristo Martí, alcalde de Rossell, que ens fa un balanç de com ha anat l'estiu i dels pròxims projectes que tenen al municipi. També tenim l'entrevista a Victoriano Prim, el vicepresident de Baix Maestrat Impulsa, i a més contem en la participació de Paula Ferreres, que ens ve a parlar de la seva primera cançó.
1: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a la nostra secció d'entrevistes. Primer que res, bueno, avui estic en Evaristo Martí, l'alcalde de Rossell. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Bueno, a vosaltres, com sempre, per la vostra invitació. Sempre és un plaer vindre a aquesta casa, que jo estimo tant.
0: Gràcies. I bueno, jo te volia preguntar, Evaristo, com està Rossell ara mateix? Quin balanç fas?
2: Bueno, Rossell, ja estem acabant ja l'estiu, encara que avui està caent, fa un poquet de vent i sí, ha canviat, pareix, la temperatura, està plovent un poquet, a veurem si ja definitivament li donem l'adeu
0: a l'estiu
2: que ha sigut tan calorós, no?
0: Sí, sí.
2: I la veritat és que, bueno, el balanç que faig tant de les festes majors com de tot l'estiu és molt positiu, perquè Rossell hem tingut molta afluència de gent, ens ha visitat molta gent, d'esta gent que són de tots els anys, no?, que també apreciem tant perquè tenen la segona vivenda a Rossell,
0: sí,
2: van en el seu dia a marxar a treballar o a, per faena a diferents indrets, sobretot a la part de Catalunya, i ara pues, tornen sempre a visitar. Per tant, hem tingut molta gent, hem fet unes espectaculars festes de majors, l'agraïment a la comissió i a tota la gent que ho fa possible i a tots els que hi han participat, i després, bueno, pues, este cap de setmana passat hem tingut ja el tancament, diguem, de les festes a Rossell en la, la celebració al carrer del Mar de la Mare de Déu de la Balma. I, bueno, pues, ja dic, repetic, han sigut un estiu molt, molt gran, no?
0: Sí.
2: Ho hem notat en el consum d'aigua potable. Hi ha hagut punts que hem gastat 1.200.000 litres d'aigua al nostre poble,
0: sí,
2: tenint en compte les cases del riu i també les granges, però això t'ho diu tot, no? Bueno, i des d'aquí, pues, agraïc molt a tota la gent que ha participat i els encoratjo també a que l'any que ve, pues, tornem a tindre aquest estiu i aquestes festes que hem tingut, no?
0: I hi ha hagut alguna novetat d'aquest estiu que voldries comentar?
2: Sí, mira, vam acabar les obres del parc, abans anomenat parc infantil, ara ja és un parc per a tothom. És una obra de la que estem sempre satisfets, i perquè va néixer de participació ciutadana, és a dir, de la voluntat de la gent de decidir el que volien, les prioritats del nostre poble, i van decidir l'any 2022, va començar 23, ja vam donar el primer pas, i van decidir de fer el parc, la remodelació del parc, un parc que era emblemàtic, portava uns 60 anys ja en funcionament, i la veritat és que ha tingut una gran acceptació. Esta millora que han fet, un pressupost de 497.000 euros concretament, subvencionats al 100% per la Generalitat Valenciana des de l'any 2023, i la veritat és que s'ha fet una obra en diferents espais. Hem fet quatre espais: un espai de, diguem, per als xiquets més minudets, un espai per a un altre tipus de gent jove, i un lloc també per a la gent gran, i després una espècie de parc allí de banquets i tot això, és a dir, en il·luminació, banquets, mobiliari, fonts, ombres, i la veritat és que ha sigut un espai que vam poder acabar abans de festes majors i no hem fet ni la inauguració encara, la farem ara al mes de setembre, però la veritat és que té molta acceptació, i d'això, pues, l'únic que em queda és pues, agrair a la gent que utilitza un este parc que s'ha fet per a tothom, i que, bueno, pues que en tinguem molta cura també, de, sobretot la gent jove, que en facin un bon ús, i la veritat és que bueno, pues molta satisfacció per haver pogut posar aquesta obra en marxa.
0: En marxa, sí. I quin diries que és l'actual motor econòmic de Rossell? Perquè l'agricultura i la ramaderia, pues, continuen tenint pes, o sigui, al municipi, o està evolucionant cap a altres sectors?
2: Bueno, Rossell també hem tingut, a banda de la ramaderia, de l'agricultura, una vessant industrial prou important. Uh-huh. Ja en fa molts anys, no? Vam començar en prendes per a esport, després en tema de mobiliari, de mobles, perdó, i això. Ara, bueno, doncs vam tindre la crisi del moble, vam ja haver una mica de baixada, però dins del terme municipal de Rossell, sobretot a la part de que tocant al riu Sénia, hi ha alguna empresa encara que està en bon funcionament, sí, de destinada al moble. També tenim una fàbrica molt important de plaques d'escaiola, vull dir, i després ara també s'està rehabilitant, s'està posant en marxa una antiga fàbrica gran també, l'han comprat una gent de Barcelona i volen fer un centre de logística per a, bueno, pues poder enviar a tota Espanya els seus productes. I la veritat és que també tenim esta vessant d'industrial també una mica, per tant la nostra economia és això, sobretot granges, sí. Ara, en este moment la part ramadera és important. Tenim unes 50 i pico de granges. Uh-huh. En este moment se n'han fet dos de noves, molt, molt grans. I, bueno, pues després la part d'agricultura també, sobretot relacionada en l'oliva, no?
0: Uh-huh. I jo te volia preguntar també pel Pla Impulsa. Com està anant això en Rossell?
2: Sí, bueno, la Pla Impulsa 26-27 de la Diputació, nosaltres la part, bueno, hi ha una part que es destina a despeses corrents i l'altra part, que si no recordo malament, crec que el 60% se destina a obra, no? Uh-huh. D'esta obra nosaltres ja vam fer el projecte, ho tenim ja en marxa, i volíem canviar la il·luminació de l'entrada al nostre poble, que en l'antiga, en les obres de l'IDAE no se va poder arribar a fer, sobretot les voreres del costat de les eres, no? Uh-huh. Que són crec que unes 24 aproximadament, i després renovar la llum del camp de futbol en 4 torres noves, en llums de LED, també en el tema de més il·luminació i eficiència energètica. Això valia entre les dues obres aproximadament, si no recordo malament, uns 120.000 euros, i esta serà la part que destinarem del Pla Impulsa a les obres de Rossell.
0: Uh-huh. I un tema, bueno, no sé si preocupant, en que sí, a Rossell, és el tema de les basures. Com s'està gestionant ja,
2: sí,
0: això?
2: Sí, el tema de basures, nosaltres, bueno, hi ha hagut molt bueno, hi ha hagut preocupació pels augments i tot, sí, això. Nosaltres a Rossell no l'hem augmentat, la basura. L'ordenança de les basures la tenim igual, perquè vam fer un conveni junt en 4 pobles més, i bueno, pues lo que hem aconseguit és ja anar anticipant-nos a la renovació de, sí, de les basures. En este moment lo que tenim és lo conveni ja acceptat. Uh-huh. Tenim la licitació, se l'ha quedat l'empresa Tenma, que és la que està ara fent el servei, que també li havíem de renovar precisament el contracte, i ara al mes de setembre ja el que hi ha és posar-ho en marxa. Uh-huh. Introduirem també el contenedor marrón i hi haurà un canvi total de tots els contenedors de verds, que són els que donen servei a la recollida de basures. Els altres, el groc, el blau i el verd, estaran igual per a vidre, cartó i plàstic, estaran igual, però hi ha una remodelació de tota la part de basures, no?
0: Uh-huh. I com estan en el projecte del dispensari mèdic?
2: Del dispensari mèdic, en este moment, bueno, tenim el projecte presentat, una remodelació integral. Uh-huh. Perquè fa temps que el tenim, bueno, per a remodelar, i necessitem, pues, un canvi, no? Pintura, il·luminació, nous espais. Ja tenim aprovat el que és l'informe preliminar, ho tenim, uh-huh, acceptat per part de la Generalitat en un pressupost de 203.000 euros concretament, i bueno, doncs el canvi d'il·luminació, nous espais, una remodelació també de la part d'espera i la part d'atenció, tant el metge com la nostra infermera, i bueno, doncs també aire condicionat, mobiliari nou. Jo crec que serà doncs un abans i un després, i espero que aquesta obra la puguem començar molt pront, perquè ja dic, ja tenim l'informe preliminar aprovat i en el pressupost també de 203.000 euros.
0: I jo te volia també comentar, perquè teniu no projectes, però teniu un aconteciment a Rossell de bicis?
2: Sí, concretament el dia 19 celebrem la, no sé si és la segona o tercera clàssica de la Tinança, que tindrà la sortida a Rossell el dia 19, dissabte 19 de setembre, a les 3 de la tarda, sortida de Rossell. Va un poc per, bueno, un poc no, per tot dins de la Tinança i arriba fins a Castell de Cabres. Ja és una, crec que és el tercer any, si no recordo malament, i és una clàssica de ciclisme en molta participació, i jo crec que és bonica perquè discorre, diguem, o va per dins del tot el que és el parc de la Tinança. I bueno, doncs invito a tothom a que puguin celebrar nosaltres este aconteixement, no?
0: I parlant justament de la Tinança, Rossell pues, té un entorn natural de privilegi, o sigui, molt bonic. Creus que encara queda molt per explorar?
2: Bueno, jo sempre dic que la Tinança està de Benifassà, és un lloc per a descobrir encara, no? Té una part positiva que sigui per a descobrir, perquè tampoc està massificat, no?
0: Totalment, explotat, sí.
2: I a vegades que les coses se'n passen de frenada, no?
0: Sí, sí,
2: en tots els respectes a tothom, no? Però bueno, la Tinança de Benifassà és un lloc molt, molt bonic, no? I nosaltres concretament Rossell pues, tenim una part molt important dins, precisament Bel, i Bel volia comentar també que teníem el servei de bar tancat, i ara el mes de setembre, ja concretament la setmana passada, ja vam trobar un arrendatari nou, una família nova que porten el bar, per tant està a disposició de tothom, i va molt bé també perquè és un servei que quan la gent arriba allí pues, tenen un servei de bar, de restaurant, i bueno, la Tinança de Benifassà, ja dic, és un lloc per a recomanar a tothom que hi vagin, i aprofiten pues, mira, l'estada a Bel, i puguen també disfrutar del restaurant i del bar que ja tenim novament en funcionament, no?
0: Pues sí. I justament parlant d'estos serveis, Rossell és un municipi menudet, però en el seu encant, òbviament. Creus que mantindre aquests serveis públics és fonamental? Quins són els que consideres els més importants?
2: Bueno, en general és el servei a la gent, no? Ho he dit algunes altres vegades, no? Rossell és un poble que estem a l'interior. Has de vindre per arribar a Rossell, no és de pas, has d'arribar-hi, no?
0: Sí.
2: Perquè després ja tenim direcció a Vallibona o direcció a Bel, i ja. I lo que pretenem sempre des de l'Ajuntament és donar serveis, no? Per exemple, ficar en funcionament el parc, pues que siga útil per a la gent, l'escola matinera, la ludoteca, l'ESPAP, la unitat de respir per a la gent gran, les activitats extraescolars, i donar tots els serveis màxims en totes les instal·lacions, com ara, per exemple, hem tingut les piscines, com tenim el camp de futbol, com tenim el pàdel, com tenim el frontó, com tenim la pista roja, la Casa Cultura, el centre cívic. És a dir, hem intentat durant aquests anys i des de l'Ajuntament crear aquesta xarxa de llocs per a poder anar a la gent, de logística, diguem, i al mateix temps de servei, per a que la gent quan vinguin a Rossell tinguin els màxims serveis possibles. També en la participació de la part privada, tindre restaurants, tindre bars, tot això, tindre tendes, comerços, negocis, agricultura, ramaderia, indústria, tot és important, i tot això suma pues, per a que un poble menut com el nostre, de 925 habitants, tiro endavant.
0: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar, o bueno, també felicitar-vos per les vostres festes majors, que van anar molt bé, i bueno, no sé,
2: les festes de Rossell, sempre ho dic, no? Són, les organitza la comissió de festes, i el fet este de que tothom s'implica en les festes és molt important. El dia mateix de la, ho he comentat alguna altra vegada, el dia del vermut estava tot ple, el dia de la presentació tot a tope, el dia del sopar de sobaquillo, a la Font de Baix que fem la festa se van fer 1.000 bocadillos, 1.000 de pa i pernil, vull dir, la participació ha sigut molt gran. I el missatge, pues bueno, és que algo devem fer bé los rossellans, no, sí, i rossellanes, sí. Algo devem fer bé des de l'Ajuntament també, i per a que tot això siga possible, no? Sí. Però ho dia, no? Per exemple, el dia de la Font de Baix, jo veig molts dies a la Font de Baix a omplir aigua i això. Tu de veure que la Font de Baix està un paratge que és bonic, no? Uh-huh. Tots els dies està buit, veure un dia que hi ha allí 8 o 900 persones, doncs és un goig, no? I això és el que té bonic Rossell, la participació, aquesta germanor que tenim, aquesta empatia que tenim, aquesta col·laboració que tenim de que tot vagi sortint el millor possible, i això és el que sempre hem de mantindre, no?
3: Pues sí, totalment. Jo per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre i, bueno, contamos com està Rossell.
2: Agraït, com sempre, tu especialment i en la cadena set.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
6: La nit més esperada de l'esport i la festa arriba a la nostra costa. Aquest dissabte, 12 de setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K nocturn de Vinaròs. Prepara't per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània. Amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions, i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web hj-crono.es. 10K i 5K nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatló Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló.
0: Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a una sección más del Hoy por Hoy del día de hoy. Me encuentro con Victoriano Prim, vicepresidente de País Maestrat Impulsa. Primero que nada, muchísimas gracias, Victoriano.
7: Gracias.
0: Y yo quería preguntarte, ¿por qué hacía falta una asociación como País Maestrat Impulsa?
7: Bueno, pues después de un estudio que se hizo a través de la UGI para analizar un poco el estado de situación de la comarca, lo que se observaba era que había un déficit importante en varios aspectos, y los nombraba uno por uno la UGI muy, muy detalladamente. Esto de alguna manera lo suscribíamos varios empresarios de la comarca y algunas otras entidades, y entonces a la vista de ese estudio pues determinamos que algo había que hacer en ese sentido, y bueno, pues entre esa asociación de empresarios pues creamos BMI Impulsa para de alguna manera revertir la situación de deterioro de la comarca.
0: Justamente acabas de mencionar como la necesidad, ¿no?, de unir diversas empresas de diferentes sectores. ¿Qué ventajas puede tener para una empresa del Baix Maestrat, pues, el formar parte de esta asociación comarcal?
7: Bueno, al fin y al cabo lo que la asociación pretende es integrar a todos y cada uno de los sectores, porque el estudio pues analizaba claramente la pesca, la agricultura, la industria, la hostelería, la restauración. Eran todos los sectores, digamos, bien definidos del Baix Maestrat. Y si estamos todos realmente unidos e integrados, pues haremos más fuerza de cara a las administraciones para obtener más cosas, porque de alguna manera la comarca está un poco dejada de lo que son las administraciones. Estamos en el norte de la comunidad, y entonces, en fin, así como pues el centro o el sur de la Comunidad Valenciana están mejor dotados de todos los tipos de servicios, la zona norte está un poco, en fin, olvidada de lo que son las administraciones.
0: ¿Y para vosotros qué significa exactamente que Baix Maestrat Impulsa tenga esta vocación supramunicipal?
7: Bueno, lo que está clarísimo es que de alguna manera hemos empezado a trabajar y a comentar con la Diputación de Castellón varios temas. La Diputación había hecho ya, digamos, de alguna manera un estudio también sobre la provincia en concreto. Y entonces al estudiar el nuestro, que es particularmente sobre la comarca, sobre el Baix Maestrat, había muchos puntos de coincidencia en los cuales se podía trabajar. Y al ir comentando con la Diputación, pues bueno, pues llegamos a la conclusión de que el Baix Maestrat con esta asociación podía ejercer su voz, digamos, o nosotros podíamos ser la voz de la Diputación en lo que es la comarca. Y de ahí que estimamos que, bueno, que una colaboración con la Diputación, en la cual estén integrados cuantas más empresas de diversos sectores de la zona, pues mucho mejor.
0: Se ha hablado también de un declive industrial en la comarca. ¿En qué situación se encuentra actualmente pues este tejido, ¿no?, industrial?
7: Bueno, uno de los puntos concretamente con la Diputación, estamos trabajando ahora cuatro ejes muy importantes, como son la formación, la conectividad, infraestructuras, la reindustrialización y la gobernanza. Con la reindustrialización estamos un poco enfocando el problema que usted me plantea, ¿no? Pues, en fin, la zona se ha quedado, digamos, desde la última crisis del sector de la construcción y del mueble, pues en mínimos. Entonces la comarca ha perdido muchísimos puestos de trabajo. Entonces lo que se trata es de buscar la forma de reindustrializar como sea la zona, de forma que dotemos de suelo industrial suficiente y adecuado en toda la zona para que realmente pues puedan acudir empresas importantes pues de varios sectores, ¿no? Pues en fin, logísticos, etcétera, de forma que se dote un poco a la comarca de ese suelo necesario para esa reindustrialización, que es total y absolutamente necesaria.
0: ¿Y cuál diría usted que es ahora uno de los sectores económicos que tiene más potencial para crecer en el Baix Maestrat?
7: Bueno, el Baix Maestrat en este momento concreto tiene un sector químico bastante, bastante importante, con lo cual evidentemente hay otro tipo de industrias manufactureras que también están funcionando bastante bien. En principio, aparentemente, el sector del mueble también se está recuperando y están resurgiendo empresas que en su día fueron potentes y ahora ya se han adaptado a las nuevas circunstancias un poco, digamos, comerciales del sector. Y entonces está resurgiendo con relativa fuerza. El tema está en que, evidentemente, pues bueno, pues haría falta ese suelo industrial disponible en mayor capacidad para que en cualquier momento cualquier empresa empresa estudie la posibilidad de instalarse en la zona, pero para ello necesita suelo industrial y sobre todo suelo industrial en gran cantidad en cuanto a metros cuadrados.
0: Y una duda que surge bastante a los jóvenes y es que ¿puede la comarca depender tanto del turismo o se necesita también conseguir pues esa diversificación económica?
7: Bueno, la idea va un poquito en esa línea, porque digamos que de alguna manera el turismo, pues bueno, pues el turismo está funcionando, está funcionando bien, las provincias, los municipios costeros se han dotado bien de infraestructura hotelera, etcétera, Ahora hay que buscar un poco esa conexión con el interior, para potenciar el interior, porque el interior también tiene un gran potencial turístico, y hay que saber de alguna manera revertir todo eso para que, bueno, pues la gente no venga solamente a Sol y Playa, que venga al interior, porque el interior tiene cosas interesantes, ¿no? Y bueno, el resto de tema industrial es que, bueno, hay muchos estudiantes que estudian otro tipo de carreras de todo tipo, y los temas industriales pues podrían tener una salida.

0: reuniones con los alcaldes de la costa, la idea es ir ampliando, porque hay que hablar con todos y cada uno de los alcaldes de la comarca, y esperemos que poco a poco todo eso vaya redundando en esa masa crítica mínima que se necesita para alcanzar objetivos importantes.
1: Y ya como última pregunta, ¿creéis que Baix Maestrat Impulsa puede convertirse en una especie de interlocutor único de la comarca ante las administraciones?
0: Bueno, en principio la idea es compartir con los ayuntamientos ese grado de interlocución, porque al fin y al cabo, en fin, cada municipio es total y absolutamente autónomo. Ellos normalmente hablan con la Diputación concretamente, constantemente. Nosotros lo que quisiéramos es apoyarles, ¿me entiendes? Y bueno, que cuenten con nosotros, porque de alguna manera impulsaremos y apoyaremos en todo momento cualquier iniciativa que parta de cualquier municipio para el bien de lo que es la comarca del Baix Maestrat.
1: Pues yo por mi parte, muchísimas gracias. Un placer conocer cuáles son pues estos objetivos que tiene Baix Maestrat Impulsa, y bueno, un placer también a los oyentes que no os conocían.
0: Pues muchas gracias, Gabriela.
1: Muchísimas gracias.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: Molt bon dia. Avui en una altra secció de l'Oi por Oi tenim a Paula Ferreres Bento, que ja és cantant i compositora de Txell. Que te l'estàs, Paula?
4: Molt bé.
3: I Paula acaba de treure la seva primera cançó, Difícil de reemplazar. Què tal està sent l'experiència?
4: Pues la veritat és que molt bé, a mi m'està agradant molt, la gent ha respost molt bé, s'ha sentit prou identificada en la cançó, que al final això està molt guai i aixina que contenta.
3: I bueno, jo volia preguntar-te primer un poc sobre els teus orígens en el món de la música, que tots sabem que és molt complicat per a la gent que no te coneix. Com te vas adentrar en este món de la música?
4: Pues bueno, jo des de molt, molt menudeta, que sempre he estat cantant i ahí fent concerts pels de casa i tal, però no va ser hasta que vaig tornar al poble després d'haver estudiat ja la carrera, quan vaig decidir donar-me com una oportunitat en este món, però ja de manera més professional. Entonces va ser quan vaig començar un poc a fer pues més actuacions en lo que són hotels, restaurants, i després va ser a finals del 2024 ja quan vaig començar a en el grup que estic ara, en l'orquestra que se diu La Màfia.
3: Molt bé. I tu vas gastar molt durant el teu procés de donar-te a conèixer les redes socials, pujaves vídeos en Instagram i això. Com va ser? Què va ser el que te va donar l'impuls per a dir, venga, vaig a pujar vídeos, perquè imagino que te donaria un poc de vergonya al
4: sí.
3: principi, a lo millor.
4: Bueno, pues la veritat és que va ser la pandèmia.
3: Bueno, bé.
4: Sí, allí pues estàvem tots un poc avorrits, anem a dir-ho així, no? I estava practicant en el meu pare algunes cançons i vaig dir, xau, per què no les pujo a les redes socials? I no res, vaig començar primer en Instagram i YouTube i anava pujant cançonetes ahí de covers, i la veritat és que molt bé.
3: Pues sí, al final va donar el seu resultat.
4: Sí.
3: I si no recordo mal, vas estar també un temps intentant tot el tema d'Operació Triunfo i tot això. Com va ser aquest moment de la teva vida?
4: Bueno, pues jo crec que tant Operació Triunfo com La Voz, programes així més televisius, pues és un trampolín, per dir-ho d'alguna manera, una manera de fer-te molt visible i donar a conèixer un poc més tot el que has anat treballant durant la teva vida i pues, bueno, no està de més intentar-ho. I la veritat és que és una experiència molt guai. Per exemple, Operación Triunfo, pues, ahí, la cola que se fa eterna, pues, coneixes també a moltíssima gent que té els mateixos gustos que tu i que després se queden també com amistats, així que molt guai.
3: I quin va ser, en quin moment te vas donar tu compte de que lo de la música no era solo un hobby, anem a dir-ho així, sinó que era algo a lo que tu te volies dedicar, perquè tu vas estudiar economia,
4: sí,
3: vas fer tota la carrera com...
4: Pues jo vaig fer la carrera d'economia i, a veure, jo durant tota la meva vida tenia clar que en algun moment volia com donar-me aquesta oportunitat en el món de la música, però sí que és veritat, bueno, nosaltres tenim una empresa familiar que es diu Botis Ferreres i jo sóc la quinta generació i per mi l'empresa també és com una part molt important de la meva vida, entonces jo volia aportar algo en esta generació que estem jo i el meu germà Adrià i vaig pensar que estudiar economia i un màster en finances podia ser una molt bona oportunitat per ajudar a créixer un poc més el que és l'empresa. Entonces sí que ja una vegada ja estava ficada ahí, pues ja va ser quan realment vaig dir, vale, ara sí que ja puc començar més paral·lelament a fer les dues coses, perquè sí que és veritat que mentre estàs estudiant, pues al final tens com a que centrar-te molt en això i una vegada ja estàs com en l'empresa, ja coneixes tot un poc, pues tens un poc més de temps, sí, per a poder dedicar-li a les teves passions, que en el meu cas pues és la música.
3: I al 2024... Esta es el 2024, ¿no? Vas a entrar per fi al grup La Mafia.
4: Sí.
3: ¿Com vas a conseguir este trabajo? Tipo,
4: pues yo vaig, bueno, m'hi ha anat presentant a càstings de orquestes d'ací per la zona.
3: Ah, vale.
4: I esta me va vindre un poc per casualitat, perquè va ser un amic del meu pare que va dir que estàvem fent un càsting a Alcalá, perquè l'orquestra de la Màfia és d'Alcalá de Xivert, i la veritat és que vaig anar un poc aixina de casualitat i ja els va molar, vaig fer el càsting i aixina, pues, no res, vaig entrar i la veritat és que està sent una experiència molt bona per mi a nivell d'aprenentatge. Jo vaig estudiar, porto molts anys estudiant tècnica vocal, vaig començar en Clara Ruiz a Benicarló i després també ara estic de fa ja uns anys a Guzmán Artes Escèniques, també Benicarló en B.A. Guzmán, i durant tots aquests anys pues, he après moltíssim de tècnica, però al final hasta que no t'exposes no acabes com de tancar com aquest cicle. I ara pues, en l'orquestra en mi està cantant un xic que se diu Nahuel Sachak, que la veritat és que és un crac, canta molt molt bé i sap moltíssim, entonces estic aprenent molt i també l'exposar-te totes les setmanes, els ensaios i tot m'està ajudant com a acabar de formar-me així vocalment. Bueno, acabar no, perquè no acabes mai,
3: bueno,
4: no? Sempre estàs aprenent alguna cosa nova, però la veritat és que sí, estic molt contenta.
3: I, bueno, parlem ara un poc de la teua cançó, Difícil de reemplazar. Primer de tot, per què vas decidir escriure i publicar una cançó teua pròpia?
4: Bueno, pues va ser un poc sobre la marxa perquè jo sempre he estat escrivint com més que cançons, pues a lo millor a mi m'agrada molt escriure una llibreta, pues lo que me pasa o coses així que m'invento, el que sea.
3: Això està molt bé, va molt bé per la ment, eh?
4: Pues a mi m'encanta. I alguna vegada sí que traia com alguna cançó de les coses que m'havien passat, però com que no m'havia atrevit mai a mostrar-la, no m'havien agradat lo suficient, ¿vale? Va deixar-ho ahí. I la veritat és que Difícil de reemplazar va ser al febrer, que estava jo a casa tranquil·leta en el foguet i no res, va ser com que me va vindre ese tema per la ment i vaig dir tinc que escriure algo sobre això. I els acords d'esta cançó en realitat eren d'una altra cançó que estava escrivint, però me va vindre com el tema de l'amistat i penso que és un tema que no parla, perquè de normal la gent pues sol parlar més d'amor o de tal.
3: És veritat.
4: I jo crec que que era sota mesa de parla. I pues, en aquest moment a mi me apareix un tema molt interessant, me vaig així com molt ràpid la part de la lletra, i no res, quan vaig acabar-la, en seguida se la vaig enviar al meu pare i li vaig dir, mira, tinc que publicar-la perquè està com molt xula i me va agradar com el resultat. I entonces, ahí va ser quan me vaig atrevir un poc a enviar-la a Carlos Manzanares i li va molar la idea i me va ajudar al tema de la producció.
3: I això volia preguntar-te, que com va ser el tema de la producció, perquè ese primer borrador, diguéssim, que vas fer, imagina que no seria com la cançó que tenim ara pública.
4: Bueno, más o menos sí, perquè ja quan li vaig passar a Carlos ja tenia com tota la lletra feta, tots els acords també ja muntats. Ell és un crac i m'ha ficat com pa que acabo de sonar tota la cançó com està sonant ara. Sí que és veritat que van ficar com una part més de lletra pa que acabara de tancar-se, però més o menys la cançó sí que estava ja com ara. I bueno, per mi l'experiència ja va estar molt bé, perquè tampoc havia estat mai a ningú estudi de gravació ni en cap productor ni res, i la veritat és que és una experiència molt gratificant i molt xula, la veritat que sí.
3: I quan vas tardar en tindre la cançó acabada? Perquè un dubte que a mi me sorgís molt en tot el tema dels compositors és quan saps que la teua cançó està acabada, perquè sempre pots canviar una nota, sempre pots gravar una altra vegada la teua veu. Quan vas dir ja està acabada?
4: Jo crec que depèn de cançons. Per exemple, a mi en altres cançons que tinc, a lo millor pues, sí que les he anat refent, o jo què sé, te'n vas a dormir i quan tant es dius uf, no m'agrades, o vaig a canviar o el que siga. Però és que esta no sé, va ser com a lo que me vaig dir aquest dia se va quedar. Sí que després a lo millor vaig canviar alguna paraula o alguna cosa que m'agradava més com sonava d'una altra manera, però no, és que no vaig canviar quasi res de la que me vaig dir en el primer moment. Entonces jo crec que depèn un poc de la cançó.
3: Sí. Bueno, pareix que te vaig dir tot com molt...
4: Sí, la veritat que sí.
3: Alineació d'astros un poc. Sí. I tu que cantes també en l'orquestra de la Màfia, notes alguna diferència quan cantes una cançó que no és teua? Bueno, no sé si has cantat encara la cançó nova davant d'algun públic.
4: Ahir, la primera vegada.
3: Ah, pues mira, perfecte. Quina diferència notes entre cantar una cançó que no és teua i una cançó que sí és teua?
4: Bueno, primer que a una orquestra cantes de tot. Vull dir, cantes estils que són pareguts als teus. Per exemple, el meu és més pop, entonces pues, cantes estils més pop i cantes estils que no tenen res a veure en el teu. Entonces, allí sí que t'has que acoplar, t'has que buscar una veu que ressona en l'estil, però bueno, quan estàs cantant la teua cançó és molt més fàcil identificar-te en el que sents, perquè ho has sentit tu, ho has escrit tu. Entonces jo crec que per aquesta part està molt guai, i després pues, també hi ha una certa pressió, no?, que no hi ha quan no és la teua, de pues, si agradarà, si jo que sé, si transmitirà, no? Que al final això també no és pel que està feta la cançó, que vull dir, jo crec que quan algú escriu una cançó no pensa en si agradarà o si no agradarà, simplement l'escriu perquè necessita contar alguna cosa, però ja si després, una vegada ja la tens com acabada i ja la traus al públic, pues, també és una part important. Entonces, pues, un poc això.
3: Parlem un poc del tema de la cançó, que ja ho has mencionat. La cançó tracta sobre l'amistat, que com tu has dit ja, és un tema del que en realitat no se parla, i que tu, jo quan escolto qualsevol cançó penso, ah, és d'amor, és de, saps? Com creus que afectarà este tema, o que la gent recibirà esta cançó que tracta sobre un tema que realment, del que realment no se parla tant?
4: Pues jo crec, per lo que m'han anat dient la gent que l'ha anat escoltant, que se senten prou identificats, i a diferents edats, perquè al final cada un en pues, per exemple, jo que sé, quan eres més jovenet, pues, al final les amistats són molt diferents, tu estàs tot el dia en els teus amics, estàs contant sempre coses i tal, però a medida que te vas fent gran, pues, sense voler, te vas distanciant, i hi ha amistats que costa mantindre-les, sí, perquè canvien els gustos, canvies de ciutat o el que siga, i ja no tens com aquesta connexió que tenies. I hi ha que, encara que passa molt el temps, te tornes a veure i és com si no haguera passat ni una setmana. Entonces, pues jo crec que és fàcil identificar-te com en eixa part i no sé.
3: És un tema, bueno, imagino que serà un tema personal, basat en algo que t'ha passat en concret, o és simplement una cançó que tracta sobre algo que passa? És a dir, t'ha passat a tu en una persona en concret?
4: No, no va com per a ningú en concret.
3: Ah, vale.
4: Està inspirat, pues, a veure, sí que hi ha convivències, no? Pues que al final, pues el que parlem, gent que al millor te portaves molt bé a l'institut o al col·le o el que siga, que pues, per circumstàncies de la vida, al final has perdut com aquesta amistat que tens quan eres més menut. Però no va com per una persona, sinó va pues, per això, pues, l'experiència, per dir-ho d'alguna manera, que al final... Eixa amistat va com evolucionant i després també està feta pues, des del cariño, no? Des del record. Hi ha una frase com al final que diu me quedo con las risas en el bar, con las tardes infinitas para recordar, o algo així, que és com me quedo en tot lo que hem tingut al final, no és des del rencor, sinó és com vale, ha passat això, mos hem distanciat, però quizá per lo millor d'ací uns anys tornem a eixa amistat que teníem antes, o no, però bueno, tot lo viscut, pues guai, ho recordo.
3: M'agrada,
4: saps?
3: Sí, sí, bueno, està bé que no siga des del rencor, perquè normalment és este tipus de temes.
4: Sí.
3: Pues sí, dona... Crec que, en la meva opinió, dona molta més pena quan te distancis d'un amic per la vida, que si t'has enfadat per algo
4: sí.
3: Gordo de veritat.
4: Sí, perquè no hi ha com un motiu.
3: Claro.
4: És com a...
3: Dóna més ràbia,
4: no sé què ha passat,
3: jo.
4: Però ens hem distanciat, sí, sí.
3: I tot el tema de la distribució de la cançó, contamos un poc, tu com a artista que acaba de començar, com que sé lo que tens que fer per de repente dir, vale, ara vaig a publicar la meva cançó a tots els puestos, te tens que ficar molt les piles pa que la gent te conega?
4: Pues yo le vaig preguntar un poc a Carlos, el productor, perquè claro, jo no havia publicat mai ninguna cançó ni res i desconeixia pues, tot un poc el tema de registres,
3: claro.
4: de tota la part legal de papeleo, ni me deixar vicinar de quan publiques un tema. I, bueno, al final, primer tens com a que registrar-ho tot i una vegada ja ho tens registrat, a partir d'ahir ja pots anar distribuint i hi ha com... moltes distribuïdores que tu contrates perquè puguen pujar-ho, pues, per exemple, a lo que és Spotify, perquè pugui sonar a la ràdio,
3: claro.
4: O pa tot això. I després, pues, esteu patros els medis de comunicació, que la veritat que s'agraïs que mos recibis que seu aixina i que donéssiu també pues, eixa visibilitat a gent com jo que tretarà una cançó, que està començant i que és més difícil perquè al final no te coneix tanta gent, te
3: claro.
4: Coneix més la gent de alrededor, i jo crec que és molt bona oportunitat.
3: I ja per acabar, creus que en un futur publicaràs més cançons d'estes que m'has dit que tenies ahí mig escrites però no sabies?
4: Bueno, esperem que sí. La meva il·lusió és pues, poder fer com un disc i jo que sé, en un futur pues, poder fer una gira pròpia.
3: Molt bé.
4: I això seria el que a mi m'encantaria.
3: Bueno,
4: fer algo s'has comès.
3: L'esperança és l'últim que se pierde.
4: Molt bé.
3: Pues moltes gràcies, Paula, per vindre.
4: Moltes gràcies a tu.
3: I vos deixem ara en Difícil de reemplazar, un trozo de chicotet que hemos cantado así, Paula, a la radio.
5: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
6: ¡Bricocentro!
7: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
8: Bricolaje y decor.
9: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
10: 964-47-48-21.
9: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló Sonríe sin límites.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a
10: Carrefour Vinaroz te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
12: Y finalitzem el hoy por hoy.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 9 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Es comencem, com sempre, en Vinaròs, i és que el pròxim diumenge, dia 13, tindrà lloc als carrers del municipi les botigues al carrer. I d'això ens parla Maria Àngeles, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs.
1: Com sempre, una vegada més, el comerç de proximitat de la nostra ciutat i de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, sortim de nou al carrer el diumenge 13 de setembre. Estarem des de la plaça parroquial, carrer Major, hasta la plaça del Mercat i una miqueta de travessia Sapon. Aquest serà el recorregut dels nostres carpes i dels comerços de proximitat que sortiran per a ofertar, tancar la temporada de primavera estiu i donar el pas ja a el que és la tardor i l'hivern. La campanya de botigues al carrer, que en este temps, perquè vam començar un any al setembre, hi ha més de 25 anys, o sigui que són més de 50 sortides, vull dir que l'esforç ha sigut molt continu i que el que s'intenta des de l'Associació de Comerciants és donar activitat per a que mostrar que la població de Vinaròs, dins de l'activitat de lo que és el comerç, continua estant viu i molt actiu.
0: I passem a la Jana, i és que l'Ajuntament ha donat inici a les seues obres de rehabilitació del Centre Cultural gràcies al respaldo econòmic de la Diputació de Castelló, que va destinar 86.000 euros a aquesta actuació a través d'un conveni molt singular. Un projecte que permetirà millorar i adaptar les instal·lacions a les necessitats dels veïns i veïnes en una habilitació d'una cuina, la construcció d'un bany accessible i la modificació del guardarroba i l'accés principal. Aquesta actuació contempla, a més, la substitució del paviment existent a la zona de la barra i la reparació d'una grieta a la façana. I ens anem fins a la comunitat, i és que la Unió Llauradora ha presentat a la Conselleria d'Agricultura una proposta per establir amb caràcter urgent una ajuda extraordinària directa de 1.000 euros per explotació, més 300 euros per hectàrea, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiari, destinada als viticultors professionals de la Comunitat Valenciana. La petició es produeix davant del mal inici de l'actual campanya vitícola, en la qual les primeres ofertes de compra per als productors se situen en alguns casos per davall dels preus de la campanya passada. La Unió adverteix que una nova campanya amb preus insuficients agreujaria la delicada situació econòmica que arrosseguen les explotacions a conseqüència de l'increment dels costos de producció, la volatilitat dels mercats i la successió d'adversitats climàtiques dels últims anys. D'això ens parla Luis Javier Navarro, el vicesecretari general de la Unió.
2: Desde la Unión solicitamos ayudas directas a los viticultores profesionales, puesto que año tras año, entre inclemencias meteorológicas y bajos precios, estamos perdiendo rentabilidad de nuestras explotaciones. Cada vez en la Comunidad Valenciana se están abandonando más viñas, más hectáreas de viñedo, con lo cual eso perjudica gravemente al medio ambiente y a los viticultores principalmente, puesto que un viñedo abandonado durante 3 años o sin declaración de cosecha deja de ser viñedo, con lo cual estamos perdiendo también patrimonio. Por eso necesitamos ayudas urgentes para que no se abandonen más viñas y, si es posible, que las que se hayan abandonado poderlas recuperar.
0: I ens anem directament a Peñíscola, i és que estan sent les seues festes patronals 2026 i una novetat ha sigut el jaleo. D'això ens parla el regidor de festes, Ramon Simó, que és un espai gastronòmic i musical per a passar el temps en estos temps de festes.
3: I mitjançant l'Associació Gastronòmica de Peníscola, Peníscola Selected, doncs enguany ho han pogut fer realitat. Ens ha costat 2 o 3 anys, i enguany ens està costant, però bueno, veurem. Jo espero que siga un acte, que siga un entorn, perquè al final està ubicat en un entorn, hi ha una programació que enguany serà el primer any, que segur que ens passen imprevistos, per dir-ho d'alguna forma. Però que siga una cosa que es quede per a la resta d'anys, ja que hi ha zona de penyes, zona de carpa, per dir-ho d'alguna forma, i zona de vermut i tardeo, que és en el que anem a centrar, en la zona del jaleo. I jo també, parlant de la dansa batalla que parlava Carla i de les danses, des d'ací també m'agradaria donar les gràcies a aquestes dues entitats que enguany ens van dir que sí al ser els mantenedors de festes. Gràcies per tot l'esforç i per tot el treball que fan. Enguany hem tingut la sort de tindre les festes, a part de ser declarades a nivell turístic nacional, enguany són declarades com bé immaterial. Són Vic les festes, i són gràcies a l'esforç d'aquestes dues entitats.
0: I de Peníscola passem directament a Rossell, on el seu alcalde, Evaristo Martí, ens fa un balanç del que ha sigut les festes majors del poble i del que ha sigut l'estiu.
4: Bueno, Rossell, ja estem acabant ja l'estiu, encara que avui està caent, fa un poquet de vent i sí, ha canviat, pareix, la temperatura, està plovent un poquet, a veure si ja definitivament li donem l'adeu
5: a l'estiu
4: que ha sigut tan calorós, no?
5: Sí, sí.
4: I la veritat és que bueno, el balanç que faig tant de les festes majors com de tot l'estiu és molt positiu, perquè Rossell hem tingut molta afluència de gent, ens ha visitat molta gent, d'esta gent que són de tots els anys, no?, que també apreciem tant perquè tenen la segona vivenda a Rossell,
5: sí,
4: van en el seu dia a marxar a treballar o a, per faena a diferents indrets, sobretot a la part de Catalunya, i ara pues, tornen sempre a visitar. Per tant, hem tingut molta gent, hem fet unes espectaculars festes de majors, l'agraïment a la comissió i a tota la gent que ho fa possible i a tots els que hi han participat. I després, bueno, pues, este cap de setmana passat hem tingut ja el tancament, diguem, de les festes a Rossell, en la celebració del carrer del Mar de la Mare de Déu de la Balma.